0: Molt bona vesprada, com estan? Les 13:45 minuts, avui en este breu Hoy por Hoy Gandia, perquè Cadena els ha oferit aquesta compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, per fer balanç del curs polític, però mentrestant nosaltres, així a la redacció, estem treballant amb les notícies de la comarca. Ana Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Ens avances dos dels titulars que després ampliarem també en eixe informatiu, en l'hora 14.
1: Doncs parlarem en aquesta hora 14 d'un succés que ha tingut lloc aquest matí. Ho comentàvem ja en el matinal, però no teníem encara molta informació. Ara ja sí, una agressió que s'havia produït en el carrer Camp de Morvedre, en la platja de Gandia. És una zona on es troben alguns locals d'oci, de discoteques, i és un dels punts conflictius, es diuen des de la policia local, i just en aquest moment, quan acaben de tancar les discoteques cap a les 7 del matí. Doncs hi ha hagut una agressió, un home agredit a un altre. Una de les persones ha tingut que ser traslladada a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia perquè tenia el nas trencat. Sí que ens diuen des de la policia local que sempre, tots els dies, fan una vigilància activa presencial cada en aquest punt, cada dia. O sigui, que ja estava allí la policia i ha assegut davant de la policia quan s'ha comès l'agressió i han pogut actuar molt ràpidament i que no anara a més la cosa. I també es comentarem, Sandra, el cas d'un desnonament que ha hagut aquest matí en el lloc com ha hagut en Gandia, el Grupo Porta, les 500, les 500 que diu tot el món. És una família d'un pare amb quatre filles de 5, 8, 14 i de 9 anys que no podia fer front al lloguer, al preu del lloguer. I més enllà del cas en si, perquè la família diu que si li havia pujat el preu del lloguer de 300 a 850 euros, la propietària diu que no s'havia pujat el preu del lloguer. Però més enllà del cas en si, Sandra, el que evidencia aquest cas és que moltes persones, és una família vulnerable, tenia una situació de vulnerabilitat acreditada pels serveis socials, que és on el cas, que són famílies que no poden fer front a un lloguer i que es troben en el carrer perquè no troben una altra opció. És que no n'hi ha disponibilitat vivendes en lloguer. Aquesta persona diu que ha anat a buscar altres pobles, que ha acudit a conselleria per a poder trobar una vivenda i no havia trobat cap. Finalment, avui s'ha executat aquest desnonament. I sí que és de veres que gràcies a les gestions que s'han fet, avui mateix els han comunicat que podran entrar en una vivenda social de la Generalitat que està en el Grau de Gandia, però d'ací dos mesos, mentre també des de l'Ajuntament i altres gestions s'ha pogut habilitar un altre habitatge per a qui no es quedara en el carrer, perquè aquest matí se quedava en el carrer aquesta família.
0: Una dura realitat que existeix a la comarca, al país, a molts punts, la veritat. Agraïm també a la nostra companya Marta Ferrer, que ens ha també passat informació.
1: Estava allí des de primera hora del matí.
0: Ampliarem més esta informació, estos titulars i molt més després en el Hora 14. Gràcies, Anna.

Anem a fer una xicoteta parada a la platja nord de Gandia, perquè com cada dia els contem quina bandera està allí avui, bandera verda. I també ens comentaven els companys del Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja a la platja nord, que hi ha una afluència del 90%, és a dir, mateixa quantitat de gent que ahir, però avui podran banyar-se una miqueta més tranquil, sempre amb precaució, però avui amb bandera verda.